a mystery to

Meine

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: L'Ajuntament ha anunciat que muntarà una pantalla per veure la final del Mundial en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. Aquest diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel és on es podrà veure el partit entre les seleccions masculines de la Federació Espanyola de Futbol i la selecció argentina. El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, després de la victòria de la selecció masculina de la Federació Espanyola de Futbol contra la francesa aquest dimarts a la nit a les semifinals del Mundial, ha decidit organitzar una pantalla gegant per veure el partit de la final. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimecres, cap a les 7 de la tarda, mitjançant les xarxes socials, i ha concretat que l'enfrontament entre la selecció espanyola i l'argentina es podrà veure gratuïtament a Cubelles diumenge al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i hi haurà també un servei de bar en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
2: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar a TL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
0: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària. La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'agrupació de balls populars que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la quarantena trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà. i d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després, la sortida de la Cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la quarantena trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
3: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
0: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la Festa Major Gran cap a la Petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
3: La comissió de festes havia sol·licitat recuperar la nit de jazz. El que passa és que, això ja en parlarem, però la Festa Major, com cada any, ve farcida d'actes. Des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la Festa Major més enllà del 16 i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la Festa Major Gran i posar-la a la Festa Major Petita el divendres.
0: En el concert del dissabte a la nit, posterior al correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles... els possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: El comerç local també pot fer-se un lloc al món digital. Aquesta és una de les principals conclusions que deixa l'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles amb Toni Peregrina, propietari de l'Anigó i conegut a les xarxes socials com Toni el Quiosquero. L'establiment va obrir a Cubelles l'any 1984, després de que la seva família vingués de Viladecans amb experiència en el sector de la papereria, la llibreria i la premsa. 4 dècades després, continua mantenint l'essència del comerç de proximitat, però ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum, com per exemple, que pràcticament ja no es venen diaris. Així ho explicava el propi Toni Peregrina en aquesta entrevista.
3: Sí, sí, home, des del 84 fins fa uns 15 anys, això era molta feina, i es venia molt. És més, mira, fixa't que fa ja potser 20 anys érem venent diaris aquí a Cubelles, no només jo, n'hi havia 4, i tots treballaven d'això. I avui dia només estic jo, i cada vegada es veig menys. O sigui, és una cosa que ha anat a la baixa.
2: La disminució de la venda de premsa en paper ha obligat al negoci a reinventar-se, potenciar la papereria, la llibreria, els llibres de text, però també obrint una nova línia de negoci a través d'internet. El primer pas va ser la creació d'una botiga online. Poc després, Toni Peregrina va entendre que per arribar als nous clients calia estar present on aquests passen bona part del temps, les xarxes socials. Va ser així com va néixer Toni el Quiosquero, un personatge que amb un to proper i desenfadat presenta novetats, obre sobres de cromos i mostra els productes que arriben a la botiga. El nom li va posar el creador de contingut cubellenc Juanito, el Nito Flamen, que visita habitualment l'establiment per gravar els seus vídeos. L'aposta ha donat resultat. Avui les publicacions acumulen milers de visualitzacions i molts clients esperen els seus vídeos per conèixer les noves col·leccions abans de comprar-les. L'impacte de les xarxes socials ha anat molt més enllà del municipi. Gràcies a la botiga online, l'Anigó envia comandes de qualsevol punt d'Espanya i també ha fet arribar col·leccions a diversos països europeus. Fins i tot hi ha famílies que aprofiten les vacances a Catalunya per passar per Cubelles i visitar la botiga i fer-se una fotografia amb Toni el Quiosquero, després d'haver-lo descobert a través de les xarxes socials. Segons explica Peregrina, aquesta visibilitat es tradueix directament en vendes. Les seves publicacions serveixen perquè els col·leccionistes coneguin quan arriba una nova edició, un àlbum o un producte especial.
3: De venir a comprar els cromos, i jo llavors també vaig aprofitar per començar a fer els meus vídeos per ensenyar els productes. I va ser tot una roda, i llavors crec que tinc bastant visualització, i bueno, i es va venent.
2: Una part important d'aquest creixement s'explica pel boom de les col·leccions de cromos, especialment les relacionades amb el futbol. Peregrina assegura que la col·lecció oficial del Mundial ha generat una demanda sense precedents, un fenomen que atribueix en gran part a la influència de les xarxes socials, que han despertat l'interès d'una nova generació de col·leccionistes i han recuperat tradicions com els intercanvis de cromos entre els infants. Malgrat l'èxit digital, Toni Peregrina té clar, però, que la prioritat continua sent la botiga física. Reconeix que compaginar l'atenció als clients, la preparació de comandes, la gravació i l'edició dels vídeos suposa moltes hores de feina, però assegura que no vol perdre el tracte personal que sempre ha caracteritzat la papereria Anigó. A més dels cromos, el negoci continua oferint serveis consolidats com la gestió dels llibres de text per als nous cursos escolars i manté una aposta decidida per a autors locals, reservant un espai específic a la llibreria d'escriptors de Cubelles i col·laborant en les presentacions que s'organitzen al municipi. L'experiència de Toni el Quiosquero demostra que la transformació digital no està renyida amb el comerç de proximitat. Al contrari, les xarxes socials s'han convertit en una nova finestra per donar a conèixer un negoci de tota la vida, atreure nous clients i continuar escrivint la història d'un establiment que, més de 40 anys després d'obrir les seves portes, continua evolucionant sense perdre la seva identitat. L'entrevista completa amb Toni Peregrina o Toni el Quiosquero es pot veure al canal de YouTube de Ràdio Cubelles i escoltar en format podcast a radiocubelles.cat.
0: Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malaborda Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
4: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipsi total. Això penso que la gent no ha de saber, perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que a Cubelles doncs, que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
0: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
5: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
0: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal. El govern local aposta per los 40 Summer Life per dinamitzar la zona de les Salines, atraure visitants dels municipis propers i al mateix temps ampliar l'oferta cultural de Cubelles. Recordem que el 28 de juliol actuaran a Cubelles Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o el grup català Siderland, entre d'altres artistes. L'Ajuntament, doncs, torna a col·laborar aquest 2026 en la gira Summer Life que organitzen Los 40 i que tindrà dues parades a Catalunya. Una serà la d'aquí a Cubelles i una altra a Salou. Segons els representants del govern local, Núria Planes, regidora de Dinamització, i Pau Rodríguez, regidor de Joventut, l'experiència de l'any passat els va semblar positiva i per això han decidit repetir-la. Ho consideren una aposta per atraure visitants dels municipis veïns i per dinamitzar econòmicament únicament la zona del passeig de la Marina, més o menys pròxima al concert, i que aquest any està especialment afectada per les obres d'Endesa. Així ho ha explicat la regidora Núria Planas.
4: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
0: El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, a més, creu que és un concert que amplia l'oferta musical dirigida a un públic de totes les edats, però sobretot als joves.
6: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: Los 40, l'emissora musical del Grupo Prisa, ha confirmat que pujaran a l'escenari de Cubelles el dia 28 de juliol els artistes Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, Marcos, Lau Givert i Seaxe. L'acte també comptarà amb el DJ set de David Álvarez. Noemí Gómez, la responsable d'esdeveniments dels 40 al Penedès Garraf, ha confirmat que la gira ve acompanyada d'un equip tècnic de llum i de so que ha de permetre gaudir perfectament d'aquest espectacle.
7: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: La cita amb Los 40 serà el dimarts 28 de juliol a partir de les 10 de la nit al Parc del Prat. L'any passat, aquest concert a Cubelles va arribar a reunir 3.500 persones, segons els organitzadors. Narcís Pineda serà candidat a l'alcaldia de Cubelles per quarta vegada consecutiva. Cubelles en Comú l'ha escollit aquest cap de setmana passat com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. La decisió l'ha pres una assemblea celebrada aquest diumenge al casal d'avis municipal amb les persones inscrites als comuns a Cubelles. El mateix Narcís Pineda ha anunciat la decisió com a cap de llista el 2027 amb unes declaracions que han penjat a les xarxes socials del partit.
8: Hem celebrat l'assemblea per decidir el nou candidat a les eleccions municipals del 2027. Hem fet un procés des de Cubelles en Comú de primàries i jo, Narcís Pineda, he tornat a presentar candidatura per ser el candidat a les properes eleccions municipals. Els meus companys han refrendat amb la seva votació que jo torni a ser candidat al 2027, el qual ho vull comunicar a la ciutadania de Cubelles perquè ara començarem ja en rondes i començarem a buscar informació per poder fer el nostre programa electoral de cara a la millora del nostre poble, de Cubelles, que és un programa que ha de ser d'ara i de futur per la nostra població.
0: A la reunió d'aquest cap de setmana hi ha participat Claudio Carmona Vargas, membre de la Direcció Executiva Nacional i responsable de l'àrea de municipalisme de Catalunya en Comú, qui també s'ha expressat així en un vídeo a les xarxes socials del partit.
9: Des de Catalunya en Comú celebrem l'elecció del Narcís Pineda com a pròxim candidat a les eleccions municipals aquí a Cubelles. Hem seguit de prop el procés d'elecció del candidat, aprovat per l'Assemblea avui dissabte, i hem de celebrar aquesta elecció perquè el Narcís és molt bona opció per donar confiança i seguretat als electors d'esquerres, progressistes, preocupats per la millora de Cubelles i per, sobretot, protegir la convivència i la cohesió social en aquest municipi. Per tant, molta força als companys i companyes de Cubelles, molt encerts i felicitats per l'elecció d'aquest excel·lent candidat.
8: electorals.
0: La trajectòria política amb representació a l'Ajuntament de Narcís Pineda i Oliva va començar la legislatura 2007-2011, quan va entrar com a regidor del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, que aleshores formava part de l'oposició. L'any 2011, la candidatura del seu partit, encapçalada per Mònica Miquel, va guanyar les eleccions i va formar govern amb diferents pactes fins al 2015. En les eleccions del 2015, Pineda va passar a ser el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds i va obtenir representació. Després del procés de transformació de tot aquest espai polític i ja sota la denominació de Cubelles en Comú, Narcís Pineda va repetir com a alcaldable en les eleccions del 2019 i també les del 2023, obtenint representació també en totes dues ocasions. Així doncs, després de la decisió d'aquest cap de setmana, serà la quarta vegada consecutiva que en Narcís Pineda es presenta com a candidat a l'alcaldia de Cubelles.
2: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més, en aquest cas han marcat doncs per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, doncs rivals i derbis de proximitat. També hi hauran equips del Camp de Tarragona com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola, amics, què tal? Qui us parla? Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Aquest cap de setmana Cubelles ha viscut la Festa Jove, aquest any amb dos dies amb dues propostes diferents. En parlem amb la dinamitzadora de l'Espai Jove, la Txell Sastre. Txell, bon dia.
2: Bon dia, Marc.
1: Bé, una nova Festa Jove, en aquest cas la que heu viscut aquest cap de setmana, amb dues propostes, dèiem, bueno, tres propostes, sí, tres, és veritat, són tres, però molt diferents entre si i molt diferents del que s'havien plantejat en les Festes Joves, que és una mica el que havíem parlat, no? Que són, surten de propostes dels propis joves.
2: Sí, doncs com ja sabem i ja vam anunciar, no? Doncs el dijous vam fer un Among Us real. No?
1: Expliquem què és això de l'Among Us, perquè
2: sí,
1: hi haurà gent que dirà que
2: està inspirat en un videojoc.
1: És un joc,
2: que
1: sí,
2: tots
1: sí,
2: els adolescents i joves coneixen, que sobretot es va popularitzar durant el confinament. I aquests adolescents, doncs, saben, el coneixen, els adolescents d'ara, perquè ho van fer sobretot per l'edat 2014, 2013, 2012, eren els que podien participar, pels primers adolescents que tenim al...

0: al nostre servei de joventut i vam fer un grup doncs, de 20 adolescents i la veritat que doncs, ens ho vam passar molt bé, va ser el vespre, el dijous, la ubicació secreta va ser al pati de l'escola Charlie Rivel.
1: No estava massa lluny de l'espai jove.
0: No estava massa lluny i la veritat que va anar molt bé, ens ho vam passar molt bé i ja està, va anar bé. Va anar bé.
1: Entenc que tots els que es van apuntar van rebre les seves instruccions,
0: sí.
1: Uns eren els impostors i els altres era la tripulació.
0: Al començar no? El joc havien d'agafar en una caixa, hi havia un sobre amb cada nom de cada participant i en allà els hi deia si eren impostors o tripulants i llavors havien doncs, d'anar fent aquestes missions i ens havien d'avisar quan la tenien superada o quan l'estaven fent i llavors els impostors havien d'intentar doncs, anar-los matant traient la llengua.
1: Mm-hmm. Clar, el joc una mica va de que la tripulació ha de complir unes proves mm-hmm. i amb això se salven, diguéssim.
0: Sí, tots, al final és un joc col·lectiu, sí. No? És cooperatiu.
1: Si no es resolen les proves, evidentment, doncs guanyen els impostors, però a més els impostors, a banda, també poden matar. I per tant, cada vegada que apareix un cos, diguéssim,
0: clar.
1: La resta comença a sospitar uns d'altres.
0: Clar, uns dels altres es va fent un peron, es para, amb un xiulet, es para, i es fa com reunió.
1: I es comencen a assenyalar,
0: i es comenta, no? Doncs jo crec que ets tu, jo crec que és l'altre, per què tal, per què he vist això. I en aquest cas, aquesta partida que vam fer, els impostors, hi havia uns impostors que van boicotejar proves, que també és una cosa que pots fer, com t'has de matar, o anar matant i anar boicotejant, perquè l'objectiu també és que no aconsegueixin
1: les proves,
0: no? Fer les missions. I bé, de fet, de mort, diria, em sembla recordar, només n'hi va haver un. Vull dir que van tirar més, la seva tàctica va ser més de boicot, no tant de matar.
1: I van guanyar els impostors?
0: Bueno.
1: Es van fer les proves o no?
0: Totes? Potser sí que les van acabar totes, els tripulants. És que crec que van acabar guanyant els tripulants, perquè, o mig, és que aquestes partides, al final, a vegades no s'acaben del
1: tot. Quan va durar, per això?
0: Una hora i mitja.
1: Hora i mitja,
0: déu-n'hi-do,
1: sí,
0: hora i mitja.
1: I les proves eren molt complicades, eren proves...
0: Bueno, eren divertides, també, hi havia coses de fer, pues, muntar un puzzle. No es van acabar totes les missions, perquè el puzzle aquest, per exemple, no el van acabar, que era un motor, i l'havien d'acabar muntant. Hi havia proves d'aigua aquí, clar, les vam adaptar també a l'estiu, no? De passar l'aigua d'una palangana a una altra, construir doncs, també quatre pisos amb unes cartes, amb una baralla de cartes, fer uns pisos d'equilibris. Hi havia proves així també, bueno, d'anar fent, també és diferent, clar, estàs com en real, no estàs en un taulell, no? I estàvem en tot el pati del Charlie, de buscar objectes... I bé, la veritat que va estar bé.
1: Quants participants hi eren?
0: 20.
1: Doncs? 20, eh?
0: 20 participants.
1: Es van tancar les inscripcions.
0: Sí, doncs. Sí, vam fer... De fet, dos dies abans vam tancar, perquè, clar, al final el joc el tens organitzat per aquesta gent, no? Tens unes missions concretes, i ja teníem com tot preparat, i va ser com... Normalment fem això, som dos adults, amb 20, és una mica la ràtio, si passa alguna cosa, si algú es fa mal, no? Si tenim molts, no ho podem controlar tan bé. Llavors, normalment, en la gran majoria d'activitats, fem, com que som dos dinamitzadors, fem 20. És el que podem abarcar. Fem una mica segons la llei de lleure, de joventut, mm-hmm. no?
1: Aquesta era la primera activitat, com dèiem, doncs, mm-hmm. amb inscripció i una mica doncs, més tancada.
0: Sí,
1: perquè
0: s'havia de preveure, havíem d'organitzar.
1: Hi havia molts secrets, no només els impostors, sinó també la ubicació i les proves i tot això. I després venia el cap de setmana en si, divendres, dissabte, que són doncs, els dos dies de la festa jove, que aquest any, com dèiem, doncs, incorporava altres activitats. Mm-hmm. El divendres, per exemple, no sé com li vau posar de nom, però no sé si això és un inflables
0: tobogans, aquàtics, em sembla que vam posar alguna cosa així. Mm-hmm. Hi havia doncs, tres atraccions, hi havia l'Splash, que és com aquella galleda gran amb una cadira a sobre, bueno, que pot seure a sobre, i un company doncs, ha de xutar a una diana o tocar, no? Hi havia molta gent que tocava perquè era bastant, havies de xutar bastant fort, i si tocaves doncs, al centre de la diana, aquell cau dins del cubell ple d'aigua. Després hi havia un Extreme Race, que era una pista americana, també se li sol dir, o el típic humor amarillo que tenim al cap, aquests que són més grans, que la veritat que va estar molt xulo, també amb una piscina final, que la gent s'anava remullant, i el tobogan, no? El tobogan que baixava pel carrer Sebastià Puig i Miró, el que està entremig de l'Espai Jove i el cap, doncs aquella baixada, també la veritat que la gent doncs ho va agrair tota aquesta tarda, de, no, aquests dies d'onada de calor, i ens va fer una bona tarda perquè es, hi havia núvols, no, de sobte inclús va fer quatre gotes, i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple i que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no, perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions, i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat.
1: I amb un espectre d'edat molt ampli, no?
0: Perquè... Sí, és veritat que hi havia molt al nostre públic, que gent de, hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, vam veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs, gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs, que també s'animaven i també es tiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
1: Recordo que ho vas comentar, eh? Bueno, si algú ve acompanyant... Bueno,
0: hi havia una edat recomanada per tema fabricants i que hi va haver algú amb nens més petits de 6 anys que es va tirar o es van tirar conjunt, no, junts amb els nens, que allà, bueno, nosaltres no som policies, nosaltres recomanem l'edat que diu el fabricant, després cadascú responsable del seu fill, filla.
1: Però que després hi havia algun
0: jove... Però després,
1: jove...
0: cap a gran, a veure, ja...
1: Algun jove, ja...
0: Aquests viejóvenes que es van tirar, a veure, evidentment, al final és que la gent gaudeixi, que ho disfruti. Si hi haguessin hagut cues infinites, doncs sí que s'hagués potser dit, mira, escolta, no, deixar més la cua pels més joves, pels adolescents, pels més petits, que disfrutin. Però com que era, ja et dic, no, això, que tot anava com amb molt de moviment, la gent podia repetir diverses vegades, doncs endavant i que tothom es refresqui i s'ho passi bé.
1: De fet, els més petits s'ho van passar bé i nosaltres tenim aquí
0: una representant,
1: una representant, que ens, li hem volgut preguntar també què és el que més li va agradar d'aquestes tres ofertes, no? Del tobogán, l'esplash i la pista americana. Bon dia, com et dius?
2: Selma,
1: escolta'm, explica'm, a veure, quines de les tres activitats, perquè les vas fer les tres, et va agradar més amb tu?
2: A mi em va agradar més la pista americana.
1: La pista americana, eh? Això que dèiem que els grans li diem l'humor amarillo, no? Perquè a més era competitiu, podies fer una carrera inclús.
2: Sí, perquè podies anar amb el teu amic o amiga i competir a veure qui arribava primer.
1: Mm. I què és quines parts tenia això? Què és el que...
2: Tenia com un principi que havies de pujar unes escales. Després hi havia com uns globus grans que havies de saltar a sobre, que eren molt més grans que tu i havies de saltar. Després hi havia com unes creus que havies de passar entremig i hi havia com una matalàs inflable que estaves amunt i et saltaves i com que et quedaves dins i on s'havies de sortir. Hi havia també un altre cop com pals així que t'impedien passar, que havies d'anar esquivant, i hi havia unes escales i on se't tiraves amb un tobogán a una piscineta que hi havia.
1: Vaja, que acabaves remullat, no, al final? Tot això ho has explicat tu molt ràpid, però m'imagino que per fer-ho havies de suar de valent, no? A més, el
2: sí.
1: Sol, vaja, que això hi havia una estoneta, no? Hi havia competició, a més, no?
2: Sí,
1: amb una altra persona. I després has dit que hi havia l'esplash, no sé si et va agradar això d'apretar
2: sí,
1: el botó i caure.
2: Sí, jo vaig fer-ho, però et fas un susto si estàs sentat.
1: Ah, no t'esperes, no? No t'esperes. I després hi havia el tobogán gros, no? Que,
2: sí.
1: Que al final és un tobogán.
2: Estava guai.
1: Sí, que vull dir, és, el mecanisme és
0: tobogán.
1: Un tobogán.
0: És el que ja sabem. Sí.
1: Puges i baixes, ja està. Està bé, aquestes opcions de fresqueta,
0: d'estiu,
1: no?
0: Sí, d'estiu. La veritat que ha anat bé.
1: Més físiques, i llavors passem al dissabte, que ja no eren tan físiques.
0: No.
1: No? Era un altre concepte.
0: Sí, bé, dins de la jornada gamer, no? És veritat que hi havia realitat virtual, que era la part que sí que et mous més, perquè era un joc, no?, que tens unes espases, com uns làsers, i llavors et van venint doncs, uns quadrats, t'has de jupir, has d'esquivar-los, has de tocar el teu quadrat blau amb l'espasa blava. Vull dir que aquesta part, de fet, quan acabes, dius, estic fent més que si vaig al gimnàs, perdona. Vull dir, s'ha d'estar en forma.
1: Déu-n'hi-do.
0: Perquè no pares, has de saltar, vull dir, clar, has d'anar esquivant. És com, seria com un túnel, una mica.
1: Clar, aquests són els jocs aquests que tu has de jugar amb un casc, no?
0: Clar,
1: que...
0: tu jugues amb les ulleres... Uh-huh. I llavors tens els comandaments, els tens a les mans.
1: Els que ho veuen, no? Perquè, clar,
0: veuen
1: veu una persona movent-se sense cap mena de sentit, no?
0: Totalment.
1: Tu ho estàs vivint, però els de fora no entenen res.
0: A més, ho estàs vivint a tope perquè la velocitat és com molt ràpida, perquè et venen, no?, quadrats i et venen coses que tu les has d'estar esquivant i tocant i tal, i llavors com molt divertit, i la veritat que també doncs, funcionava molt bé, hi havia un racó de realitat virtual, i després doncs, hi havia tota aquesta part del FIFA, bueno, l'antic FIFA de futbol, no?, de la Play, hi havia el Rocket League, que per qui no sàpiga és futbol amb cotxes, o sigui, has de jugar a futbol, un partit de futbol, però és el cotxe, no el jugador. No. I, bueno, aquí la Selma ens fa una apreciació.
1: Selma, pots parlar.
2: Que no és només futbol, són altres esports, és bàsquet, és volei, poden ser...
0: Vale, però aquí eren futbol.
2: El videojoc, que són altres també.
0: Ah, vale. Deus poder escollir altres esports, imagina't. Jo això no tinc coneixements.
1: Bueno, no, clar, és que és gairebé infinit això dels clar, videojocs. Qualsevol molt. Cosa que puguis imaginar, pues,
0: de
1: pots
0: De fet,
1: jugar,
0: pensa que nosaltres vam fer una selecció de quins videojocs estaven a la jornada i els vam repassar tots un per un de tots els que ens va donar l'empresa per l'edat recomanada, pel nivell de violència, llavors vam estar al nivell d'addicció també dels jocs, o sigui, no volíem fomentar segons quins jocs, que sabem que estan molt de moda i que hi ha molt de seguiment, però que com a espai jove no volíem que estiguessin en la nostra jornada. Llavors vam estar dos o tres dies amb el dinamitzador, els dos, allà mano a mano, mirant, llegint opinions del fabricant i també d'usuaris, i vam estar descartant alguns jocs o afegint altres que creiem que podien estar bé que estiguessin representats també, més educatius o...
1: En aquesta jornada hi havia multiplataformes, és a dir, totes les consoles més
0: també
1: o menys
0: vintage,
1: conegudes.
0: Retro.
1: Retros, hi havia tablets, hi havia gairebé
0: tablets
1: tot.
0: També, hi havia part de joc de taula també físic perquè també es pogués jugar a joc de taula, i també hi havia un espai d'intercanvi de cromos, de col·leccions, que també és xulo, vull dir, es va voler fer una mica, no?, visibilitzar tot una part que estava xulo també.
1: I després hi havia l'apartat dels campionats, que aquí potser és on també hi va haver més expectativa,
0: sí,
1: no?
0: Al matí es van fer els tornejos doncs, del FC26, que seria l'antic FIFA, i després també el matí es va fer el de Mario Kart 8, molt xulo també, Mario Kart, bueno, és un clàssic, no?
1: Sí, sí.
0: Tant està a la retro com actualment,
1: a tot arreu, sí,
0: al Nintendo Switch. I la veritat que va ser molt xulo. I després, al matí, s'ha de dir que hi va haver com molta més afluència de públic, però també estem contentes perquè no es va convertir en un acte multitudinari que la gent havia de fer grans cues, sinó que tot estava ple, en tot moment tothom estava jugant, havies d'esperar una mica, però inclús podies repetir, no?, si t'havia agradat fer una altra partida, i la veritat que la gent podia gaudir de l'espai. I a la tarda es va fer doncs, el campionat del Rocket League, i també dir, que ens hem deixat, hi havia simuladors de cotxes, n'hi havia dos, i simulador de vol, un amb helicòpter i un amb avió, i sobrevolaves Cubelles, podies sobrevolar Cubelles o la part del món que volguessis, però era divertit perquè, clar, sobrevolar veies inclús... podies identificar, segons on visquessis, doncs alguna plaça, no? Es veia la plaça Andròmeda de Costa Cunit, que és molt gran, doncs la podies sobrevolar, o veies, doncs, podies identificar l'església de Cubelles, la costa, no?, les Salines, la Mota, i podies venir doncs, de Sitges, Castelldefels, no?, cap a Cubelles, inclús Calafell, i també doncs, és xulo, és curiós, no?, a la gent li agradava. Era un moment... com relaxant.
1: Més tranquil. Més
0: perquè
1: tranquil.
0: També es pensava com de pujar, no?, com que seria més... I també el monitor que hi havia en aquest espai ens va explicar que a ell li agrada sempre configurar-ho com ja que estan jugant i estàs doncs, més, no?, amb una actitud més competitiva i tal en altres espais de l'esdeveniment, poder aquí tenir un espai de gaudir, d'aprendre a sobrevolar, a baixar, a pujar, no?, com aquesta sensació de vol... I deia ell com d'estar més amb tu i de gaudir de l'experiència.
1: Ho dèiem l'altre dia, era un altre cartell d'una festa jove i és curiós com ha anat evolucionant aquesta festa i mai sabem què és el que pot
0: mai
1: ser
0: sabem,
1: la propera. No?
0: Mai sabem, sí, la veritat que ens ha agradat perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament ja, bueno, sempre hem, no?, l'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no?, que no tot l'oci... és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar i creiem que és important també, no?, donar valor a, doncs això, a què puc fer amb els amics, no?, una tarda, doncs puc muntar-me un joc i jugar pel carrer en places o tal, o puc doncs, això, no?, activitats d'aigua, com també hem fet, no?, a vegades volei platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també s'agraïa a la gent. Justament també una tarda que les platges de Cubelles van estar tancades per bandera vermella, que molta gent ens ho deia. Diu, mira, volíem fer una altra cosa, però com que hem tingut aquest d'allò, doncs també venim aquí a gaudir d'aquest... Hem vingut al matí, la tarda no anàvem a venir, però venim perquè al final, doncs, no? Ha sigut així.
1: I el que dèiem, no? Una mica tot això surt de...
0: Bé, les propostes dels exacte. Adolescents, sobretot aquest any de molt adolescents, I doncs molt bé, benvinguda siguin.
1: I la gràcia és que no saps què serà la propera, no? Perquè veurem què és el que els això agrada, què és el que proposen, què és el que els hi ve de gust i per tant pot tornar a canviar una mica.
0: Pot tornar a canviar, mica. Pot ser el mateix, no? Alguna cosa semblant que s'acabi modificant, que s'ampliï, que es redueixi, que s'adapti al que ells i elles volen. Al final la Mongas va sortir del grup de Colònies. Imagina. Que com que vam anar a Colònies van fer aquest joc de nit... i els hi va agradar molt, i va, pues a veure si podem fer alguna cosa així l'estiu, alguna nit d'estiu, no? I vam dir, vinga, va, doncs posem-ho, els hi vam preguntar, també als espais de trobada que fèiem participatives, que alguns havien sigut joves, adolescents que havien vingut de Colònies, va, pues sí, posem-ho a la festa jove, i ho vam trobar com a adequat també per aquests més petitets, no? El dijous, al vespre... Mm.
1: Que, anava a dir que mica en mica arribem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, la primera, el pack antiavorriment ja s'ha
0: ja
1: acabat.
0: Ja està també, finalitzat aquest any.
1: Les dues setmanes que heu fet, no sé quina valoració en feu.
0: Bona també, hem omplert pràcticament totes les activitats.
1: Això sí que està consolidadíssim, no? El pack
0: antiavorriment. Sí, sempre hi ha grupet, no? Perquè al final els matins... No? Fa molta calor, es fan llargs, el dia és molt llarg, doncs no? L'estiu, va, doncs sempre hi ha aquell grupet que s'anima i s'apunten gent que ve individual també i que coneix altra gent que està aquí doncs, a casar els avis a vegades.
1: Són edats que potser hi ha un casal d'estiu i ja són...
0: Són grans pel no? Casal, són petits per segons què o també està tot el dia sense fer res, no? I la veritat que ha agradat molt, per exemple, l'americana de pàdel, ha agradat moltíssim. És veritat que són poques places, però no s'ha quedat ningú fora, vull dir que ha anat bé. Ha agradat molt, ha sigut una iniciativa que intentarem a veure si podem fer alguna cosa més durant el curs, perquè ha triomfat, es va estar molt a gust, ho vam fer de tarda, perquè sí. El matí ja feia calor a primera hora, però bueno, al final el vespre s'estava bé. I les altres coses, doncs el surf està consolidadíssim, els encanta anar a la platja a fer paddle surf o no, amb Cubelles Surf Club, i sempre, doncs, molt bé i agraïts que ens acullin un any més. I la veritat que sí, cuinar, doncs ja ho sabem, tu vas venir també un matí, sí. Va molt bé. Aquest any vam innovar, vam anar a l'humor amarillo, doncs també va funcionar molt bé. Segurament se'ns ha demanat que ho repetim l'any que ve. I bé, el que no de fet hi ha un dia que, no, que al final vam anul·lar perquè eren pocs i era una cosa que necessitàvem 20 o inclús més, havíem obert més places, que era la gimcana marrana i festa escuma, això d'embrutar-se, noi?
1: Bueno, també és una activitat que es dona en moltes festes majors i potser...
0: Potser haguéssim dit un altre nom, jo crec que festa escuma guai, però gimcana marrana no els hi va acabar de... Els adolescents que tenim ara són més...
1: Són marrano.
0: Bueno, això de marrano, veure què em faran fer sí, i sí. No s'acabaven de fiar.
1: L'any que veu podeu ajuntar amb la Mongas i fer-ho tot junt.
0: Això mateix, que aquest any hem aconseguit alguna pista del Marranal, vam acabar ficant a la Mongas. I és veritat que necessitàvem un gruix, perquè, clar, fer una gimcana amb 8
1: sí.
0: No mola, sí, sí. Perquè al final molava poder fer grups de 4 o 5 cada grup, no? Al final és un joc com que ens agradava tenir un volum important d'adolescents i vam dir, bueno, no passa res.
1: I d'activitats d'estiu d'Espai Jovens queda la Teens League, no? Que són aquestes dues properes setmanes, amb dos grups, els més petits i els més grans, dos dies a la setmana.
0: Mm-hmm. Sí, sí, al final ha quedat així el torneig, i doncs tothom qui vulgui doncs, pot venir a veure'l. Aquest any us direm que hem fet, són dos dies, i el dia de les finals de cada categoria tenim la pista tapada del poliesportiu on hi hauran activitats complementàries per la gent que no estigui jugant, per gent que vulgui passar una estona a la tarda, que vingui a animar una estona però també vulgui doncs, fer un xuts a porteria o altres propostes hi hauran dins d'aquella pista també.
1: Perfecte. Doncs amb això tanquem aquesta activitat d'estiu de l'Espai Jove, l'agost descans, festes majors i tota la pesca, i a preparar un nou curs que de seguida ja
0: allà estem, allà estem també. Ens agradaria poder treure el cartell abans de marxar a vacances, de les activitats d'hivern, però no sabem si serem capaços i capaces, perquè també costa, no?, la gent... que d'estar dins d'aquest programa, doncs tothom a l'estiu ja sabem que...
1: Desconnecta una mica
0: i ens queden algunes confirmacions i no sabem què és el que podrem acabar anunciant, però si no és ara, doncs serà a principis de setembre.
1: En tot cas, com sempre, atents a les xarxes socials de l'Espai Jove, a la pàgina web, allà hi trobareu tota la informació de tot el que es vagi fent, acabant, i bé, doncs pendents d'aquesta Teens League que entra ja en aquesta recta final d'activitats d'estiu. Txell, moltes gràcies. Salma, moltes gràcies també a tu, que has estat per aquí. Ens retrobem ben aviat.
0: Molt bé, gràcies, Marc.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia, sempre. O bon

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Encetem el programa d'avui amb una sardana del 1946 del compositor Josep Saderra, Mercè, que interpretarà la cobla, la principal de la Bisbal, i dedicarem amb una mica de retard a les que van celebrar onomàstica fa pocs dies.

Era la cobla la principal de la Bisbal amb Mercè, de Josep Saderra, i a continuació tenim la cobla la principal del Llobregat amb un títol del 2019, del músic i compositor Jordi Vilaró. Un espai pel 90è.

La part central del programa la dedicarem al compositor i mestre flabiolaire Jordi León. Hem fet una segona selecció de sardanes d'un CD monogràfic, el número 2, de l'autor, amb la cobla La Principal del Llobregat. Comencem aquesta selecció amb una composició del 2019 inspirada en les músiques dels balls populars tradicionals, premiada al concurs de sardanes balladores de Prats de Molló, Gresca, Tabola i Vall de Rams.

Era la principal del Llobregat amb una engrescadora sardana de Jordi León, gresca, tabola i ball de rams. I continuem amb aquest compositor, ara amb una obligada de Flabiol estrenada el 2020 al Pla de la Catedral amb la interpretació del propi autor, Niu d'Ocellets. En aquest cas, la intèrpret solista és Josep Llaurador.

Era la principal del Llobregat amb Niu d'ocellets, una peça de flabiol de Jordi León, mestre d'aquest instrument, amb el valor afegit de les variacions d'un altre mestre, Bernat Castillejo. Seguim amb la mateixa cobla i compositor, ara amb una obra del 1971, l'Aplec de l'Ermita d'Arboló, que fa referència a aquesta ermita de Soriguera, al Pallars Sobirà.

La principal del Llobregat ens ha interpretat Camí d'Or, una dedicatòria a l'agrupació sardanista L'Ideal d'en Claver de Barcelona. Tot seguit, una sardana estrenada al Pla de la Catedral de Barcelona l'any 2021 i dedicada a un gran intèrpret de tenora, Jaume Vilà i Figueres. Per a tu, Jaumet.

Era la principal del Llobregat amb una dedicatòria a un dels nostres destacats intèrprets de tenora, Jaume Vilà, per a tu, Jaumet. I tancarem aquesta selecció de sardanes de Jordi León amb la principal del Llobregat amb una sardana que Jaume Vilà va encarregar a Jordi León com a regal d'aniversari per a la seva esposa Àngels. Es va estrenar el març del 2022 a Can Mercader, a Cornellà del Llobregat, i conté algunes notes de l'estaca de Lluís Llach. Els Angelets de Gràcia.

A continuació tenim un recordatori als compositors de qui enguany es compleixen 100 anys del seu naixement. Avui serà Agapit Torrent, de qui escoltarem una obligada de tenora i tible del 1977, La plaça de Banyoles, que serà càrrec de la Cobla a la Principal de la Bisbal.

ha estat la cobla, la principal de la Bisbal, amb una obligada de tenora i tible d'Agapit Torrent, el compositor a qui dediquem aquest espai avui, la plaça de Banyoles.

Bé, doncs estem ja a la part final del nostre programa. Avui acabarem amb referència a dos compositors i dues sardanes. Primer serà Antoni Giner, de qui el passat mes de juny es complien 85 anys del seu naixement. És una obra de 1998, El meu nen Martí, i l'escoltarem amb la Cobla Montgrins.

Hem escoltat la cobla Montgrins amb aquesta sardana d'Antoni Giné i Xicòria, que ha complert recentment 85 anys. El meu net, Martí.

I per finalitzar el nostre espai, escoltarem una sardana del compositor Lluís Cotxo, destacadíssim intèrpret de tenora, de qui aquest passat mes d'agost es complien 25 anys de la seva mort. Serà un títol del 1978, Sandra, que ens oferirà la cobla La Principal de la Bisbal i acomiadarà el nostre Dansa Viva d'avui. Bon cap de setmana i a reveure!

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Per començar el programa d'avui, tenim el gran Mozart i continuarem amb una peça que ja vam escoltar un fragment la setmana passada, el Piano Concerto número 23. Avui escoltarem l'Adagio i l'Allegro Assai. És amb la Filarmònia Orquestra dirigida per Herbert von Karajan i el pianista solista és Walter Hieseking.

Després d'aquests fragments del concert per a piano número 23 de Mozart, tenim a continuació una part en la qual ens acompanyarà també una gran veu de la soprano italiana Amarilli Nizza. Amb ella escoltarem dues àries de la gran òpera de Puccini, Madame Butterfly, les que porten per títol Un bel di Veremo i C'è tua mare. L'orquestra és l'orquestra del Borac Teatre d'Ostrava, de la República Txeca, i el director Gianluca Martinengi.

de l'Elixir d'Amore de Donizetti. A continuació escoltarem dues obertures. La primera del mestre Amadeu Vives de Maruixa i l'acompanya l'Orquestra Filarmònica de Württemberg dirigida per Salvador Mas Conde. I després de Christoph Willibald Gluck a Ifigenia i Naulis, amb l'Orquestra Filarmònica de Londres dirigida per Alfred Scholz.

Hem escoltat dues magnífiques obertures, una de Vives i una altra de Christoph Willibald Gluck. I acabarem ja el programa d'avui. Ho farem amb Johann Sebastian Bach i un fragment del seu concert de Brandenburg, els concerts de Brandenburg. El moviment número 3, Allegro, amb la Filharmonia Orquestra dirigida per Herbert von Karajan.

Doncs amb aquest fragment dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach acabem avui el programa setmanal de l'Hora dels Clàssics. Espero que us hagi agradat aquesta selecció i també que em vulgueu acompanyar la setmana vinent. Som l'Hora dels Clàssics a Ràdio Cubelles. Bona setmana a tots!

0: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
0: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
0: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

Qui controla el passat, controla el futur. Qui controla el present, controla el passat. Amb aquesta frase, l'escriptor de la novel·la d'avui ens obre la porta a una història on la memòria, la veritat i fins i tot el pensament poden ser manipulats pel poder. Benvinguts a Entre Històries. Soc Javier Adeva i en aquest episodi ens endinsarem en una de les distopies més inquietants i influents del seu gènere. 1984, de George Orwell. Una història que parla de manipulació, vigilància i amb una pregunta incòmoda. Què passa quan el poder ja no vol només governar els nostres actes, sinó també els nostres pensaments? Vet aquí que una vegada hi havia un home anomenat Winston Smith, un treballador del Ministeri de la Veritat, que viu en un Londres gris, pobre i vigilat. Però aquest Londres ja no forma part del món que coneixem, sinó d'Oceania, un dels grans estats d'un futur dominat pel partit. En aquest món, tot està controlat per l'INSOC, la ideologia oficial, pel partit, que decideix què és veritat, i pel gran germà, una figura omnipresent que sembla mirar-ho tot. A les parets, a les cases i als carrers, les telepantalles recorden constantment que ningú no està mai sol. Winston treballa reescrivint documents antics, corregint notícies i modificant proves perquè el passat sempre coincideixi amb el que el partit diu en el present. I aquí apareix una de les idees més inquietants d'aquesta novel·la, que és si el poder pot canviar la memòria, també pot canviar la realitat. Tot i la por, Winston recorda fragments de la seva infància i llavors s'intueix que abans el món era diferent de com és ara. Amb aquest pretext, comença a escriure un diari. La història pren un aire més humà quan Winston coneix Julia. La seva relació és clandestina i fràgil, però també és un respir dins d'un món sense intimitat. En les seves trobades, la narració deixa de ser una crítica i es converteix també en una història sobre el desig de sentir-se lliure, encara que sigui per uns breus moments. 1984, publicada el 1949, és molt més que una novel·la sobre un futur fosc. És una advertència sobre qualsevol forma de poder absolut, perquè Orwell no només imagina una dictadura, sinó un sistema capaç de fabricar la veritat. Un dels aspectes més potents de l'obra és la manipulació del passat. Els ciutadans no poden estar segurs de res, ni tan sols de contra qui està en guerra el seu país. Si no hi ha records fiables, la veritat queda completament en mans del partit. També és clau la llengua nova, el llenguatge creat per l'INSOC. Normalment, un idioma creix incorporant paraules noves. Però aquí passa el contrari, ja que es redueix el vocabulari per reduir també la capacitat de pensar. Cal destacar també la figura de Winston Smith, un protagonista especialment interessant. El seu cognom, Smith, evoca l'home corrent, gairebé anònim, mentre que el nom Winston pot remetre a una idea de força o lideratge, inspiració fruit de Winston Churchill. Tanmateix, aquesta possible grandesa queda completament anul·lada, ja que viu sotmès davant d'un sistema opressiu. Arribats a aquest punt, fem un petit parèntesis musical. Entre històries relacionem els llibres amb el cinema, les sèries o les cançons. Altres formes de conèixer aquestes històries. I si parlem de 1984, la cançó triada és 1984, de David Bowie. El tema forma part de l'univers de Diamond Dogs, un disc marcat per una atmosfera urbana, decadent i inquietant, molt propera a la sensació d'un món vigilat i deshumanitzat. La connexió amb la novel·la és clara, ja que Bowie no canta una distopia llunyana ni abstracta, sinó una amenaça que sembla cada vegada més propera. La cançó transmet la mateixa barreja de fascinació i temor que provoca el llibre. Així que, sense més dilació, intro música.

Una obra tan poderosa com 1984 ha tingut una gran presència en altres mitjans. La seva força no depèn només de l'argument, sinó de les imatges que ha deixat en la cultura popular, com el Gran Germà, les telepantalles o la policia del pensament. Una de les adaptacions més conegudes és la pel·lícula de 1956, dirigida per Michael Anderson, que va portar a la pantalla l'univers opressiu imaginat per Orwell en plena Guerra Freda. Més endavant, a l'any 1984, Michael Radford va dirigir una nova versió, protagonitzada per John Hurt en el paper de Winston Smith i Richard Burton com a O'Brien. Aquesta adaptació és especialment recordada i resulta curiosa perquè es va estrenar precisament el mateix any que Orwell havia imaginat en la seva novel·la. Però l'adaptació de 1984 no és només audiovisual, no. El llibre ha generat expressions que encara fem servir avui, com Gran Germà o Orwellià. Paraules que apareixen cada vegada que parlem de vigilància massiva, de manipulació informativa o de control social. En aquest capítol hem obert les pàgines de 1984, una novel·la que pot començar de manera lenta i feixuga, però que a mesura que avança dona curiositat. Winston i Julia ens recorden que, fins i tot en un món pensat per anul·lar a les persones, encara pot aparèixer el desig d'estimar i de pensar per un mateix. Però Orwell també ens deixa una lliçó molt dura, que és quan el poder controla el llenguatge, el passat i la intimitat, i la llibertat es torna extremadament complicada. Gràcies per acompanyar-me en aquesta estona. Ens retrobarem a la pròxima entrega d'Entre Històries, on descobrirem un nou clàssic i la història que encara batega dins de les seves pàgines. Fins la propera!

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Una cosa et dic, ha marxat i ara què?

0: ànima. A poc vaig passant pàgina.
1: Si vols notar la diferència,
2: 107.5 FM.

0: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.
1: Vam jurar que no passaria, vam prometre que no canviaria res, però és el món que ens escriu el dia.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Un programa conduït per Elisabet Molet.

0: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

de Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, exploradores i exploradors del planeta musical que us afegiu a aquesta edició número 931, tercera del resum amb les millors propostes musicals de la 23a temporada de Més Enllà. Salutacions i abraçades de Belén Rosada portant granets de sorra i d'un servidor davant del micròfon. Exploradors del planeta musical que avui us conduirem en un nou viatge sonor que arrencarà a Alemanya en clau persa. I continuarà per l'illa de la Reunió, per Rússia, per Euskadi, per Castella i Lleó, per Benín, per Dinamarca en clau sufí. De nou per la Federació Russa, per Andalusia, per Itàlia, per Argentina, per Hongria, per Grècia, per Finlàndia, per Màlaga en mode carnàtic, per Eslovàquia, per l'arxipèlag caribeny de Curaçao, un cop més per Rússia, per Mali i França alhora, per Itàlia i Catalunya al mateix temps, per Catalunya en clau flamenca, altre cop per Dinamarca, per Burkina Faso i Itàlia simultàniament, i finalment per Albània i Itàlia alhora. Anirem primer amb The Ring, una obra excelsa del quartet paritari alemany Aixa Baixista. Sons perses que fusionen les paraules i la saviesa del poeta Rumi en un tapís de veus i un paisatge sonor on l'atàvic i el modern van de la mà en peces com Toward the Bellwet. Després, a l'illa de la Reunió, clau maloia amb Montbalo, primer disc en solitari del jove però ja consagrat compositor, cantant i percussionista Luc Moindranze Carilla, de qui recordarem el tema Nación. Per tancar el triple lliurament, anirem a Rússia amb la segona part de la duologia Cançons de Lídia Ruslanova, obra dedicada al 125è aniversari del naixement de la icònica diva de la música popular soviètica, a qui la gran Tatiana Mochanova interpreta deliciosament en peces com La meva capseta és plena.

Anem amb el segon triple lliurament sonor d'aquest viatge de més enllà, resituant-nos d'entrada a l'edició número 903, el programa en què vam arrencar l'any i en el qual les músiques ibèriques van ser protagonistes en exclusiva. Visitarem primer Euskadi, tot recordant el disc basc, setè llarga durada del gran Xavi Aburruzaga, gran triquitilari que ha desplegat el seu talent i els sons tradicionals de la seva terra per bona part del planeta. N'escoltarem l'estupenda Triquit Eixi. Tot seguit cap a Castella i Lleó amb Universo, tercer treball discogràfic del duet Blanca i Chuchi, editat pels nostres amics del segell independent mataroní Microscopi, una obra de folk ibèric contemporani interpretada pels virtuosos Blanca Altable i Jesús Enrique Cuadrado, consagrats ja entre els millors dels sons tradicionals castellans. Per concloure aquest bloc, de tres peces canviarem radicalment de registre, tot traslladant-nos al continent africà, més concretament a Benín, lloc de procedència de la fabulosa Gambé Brass Band, formació que remena amb molta traça una fusió conformada pel so juju, estil tradicional de l'Àfrica Occidental, pel so dels rituals vudú i pel de les big bands de jazz clàssic occidental. Del seu disc From Without to Another World escoltarem de nou la fenomenal Allé amb la veu de la seva compatriota Angelique Kidjo.

Seguim amb el tercer triple lliurament musical d'avui. Anant primer cap a Dinamarca per retrobar-nos amb un deliciós projecte musical que ens transporta a un lloc ben diferent d'allà on s'ha gestat. Àlbum Sufi 3, amb el subtítol en àrab de O Brisa de l'Ànima, és un disc superb del duet Eufòria, projecte que s'endinsa en l'espai dels sons sufis del nord d'Àfrica i es presenta amb uns arranjaments contemporanis d'allò més brillants i engrescadors. La peça sensacional que tornarem a escoltar s'anomena Ya Ro. Amb la segona proposta d'aquest tercer bloc anirem de nou a la Federació Russa i al terreny dels sons purament tradicionals, en aquest cas amb un únic instrument protagonista, la veu de la talentosa Anastasia Ragozina, artista sublim que ens ha delectat enguany amb les composicions del seu mitja durada Dolia, treball que conté delícies com Noctemnaya. Després tornarem a canviar de registre, tot i que continuarem en clau femenina i minimalista. La diferència és que el pròxim instrument protagonista

Avancem en la nostra edició de Més Enllà número 931, tercera de les 5 que dediquem enguany a repassar el bo i millor de la temporada. En aquest quart bloc començarem al sud d'Itàlia, amb la que potser és la més veterana i mítica formació del folclore autòcton, els Fabulosos, Canzoniere, Grecanico, Salentino, que l'any passat celebraven el seu 50è aniversari amb l'edició del disc Il Mito, una obra on els de la Puglia recullen 11 peces emblemàtiques de la seva llarga història, com ara Domenica Matina. En aquella mateixa edició van descobrir la música formidable d'un argentí resident a França, el talentós Marco Grancelli, artista que s'estrenava en solitari amb una obra deliciosa, Camino Trunco, un disc on el folclore de la seva terra brilla de manera molt especial gràcies al gran carisma i la innegable qualitat interpretativa de Grancelli. Per recordar-lo, hem escollit dues perles de l'àlbum, El Machayuera i Si te bautizó la luna. Per concloure aquesta triple entrega musical, tenim de nou entre mans el disc True Picture, debut discogràfic de la cantant i contrabaixista hongaresa Verónica Varga, artista sublim i elegant que ens convida a fer un viatge musical des dels sons tradicionals de la seva terra fins a altres contrades helèniques. N'hem escollit per compartir avui una peça preciosa que no vam escoltar en el seu moment, Afino Geia.

Per començar aquest nou triple lliurament de resum de temporada, anirem a l'illa grega de Creta i amb la lira tradicional com a protagonista, instrument de per si captivador. Més encara si el músic que el remena és el gran Stelios Petrakis, un dels referents mundials d'aquest instrument mil·lenari, el que vam descobrir fa més d'una dècada i el qual hem retrobat reiteradament en solitari i, sobretot, com a membre d'altres sensacionals projectes de sons mediterranis. A l'Íric, el seu nou disc, trobem perles com Mushernaga. A continuació viatjarem a Finlàndia per retrobar-nos amb el quartet de folk pop més trencador dels darrers anys en el país nòrdic, Tuuletar, quatre músiques elegants i innovadores que a Maammo, el seu últim treball discogràfic, continuen jugant amb els sons tradicionals finesos i l'electrònica per donar vida a peces formidables com Kajatesi i Hivanion Loitsu. La tercera proposta musical d'aquest cinquè bloc d'avui ens portarà musicalment a l'Índia, tot i que geogràficament anirem força més a prop. Almudena Vega, flautista i cantant malaguenya habitant d'universos sonors orientals i mediterranis, es llença amb el disc Gopika a una nova aventura en solitari en la qual la música devocional és la protagonista exclusiva a través dels kirtans de la ciutat de Brindavan. Com que les peces són molt llargues, hem escollit un fragment, més o menys la meitat, de Sri Radha Ganesham.

Seguim viatjant pel món a través de les seves músiques d'inspiració tradicional en aquesta tercera edició de resum de temporada. El següent bloc arrencarà des d'Eslovàquia amb Manusa 2, segon treball en solitari de la cantant Julia Kozakova, consagrada artista de l'univers de les músiques gitanes centreeuropees que amb aquest treball dona continuïtat al del seu debut, Manusa, un disc que en el seu moment també ens va captivar. N'escoltarem una que no vam tastar en l'edició número 906 del passat mes de gener, Dumba la Dumba. A continuació anirem a un arxipèlag caribeny. Curaçao és un país que aquesta temporada hem pogut esborrar de la llista d'aquells que encara no havien visitat musicalment, i ho van fer gràcies a un fabulós disc de sons criolls, The Work of Songs, una obra del gran Roel Callister, talentós percussionista, compositor i cantant, que ens tornarà a delectar amb el seu ritme captivador en peces com Era nit a Malu. Canviarem després radicalment de registre, tot dirigint-nos per tercera vegada en aquesta edició a la Federació Russa, Pshilka,

És el títol del nou disc de Tatiana Kalmykova, una vegada vocalista, compositora i investigadora de les músiques antigues del seu immens país, que en un mateix treball ens pot transportar des de l'oceà Pacífic fins al mar Bàltic. N'escoltarem el tema Xerez Sadik.

Som-hi amb la setena entrega musical d'aquesta edició de Messenger número 931. Començarem a Mali amb un àlbum farcit d'energia, Fanga, un títol que en la llengua bambara significa força, segon treball discogràfic del grup Kumbe, formació

junts, però aquest anava molt saturat de feina i en aquells moments i va declinar la idea, però no la va descartar per al futur. Afortunadament, el futur ha arribat en peces com la que dona títol al treball. I si teníem un peu a Catalunya, amb la tercera proposta d'aquest bloc els posarem els dos. Melodies del Retiro és el títol de l'últim disc de Carlos Coronado, músic nascut i resident a la vila empordanesa d'Esclanyà, que viu captivat pel flamenc i que hi posa tot el seu talent com a compositor i com a guitarrista en joies com Guanajuato.

Arriba el moment d'acomiadar-se per avui i ho farem amb la vuitena i última triple entrega sonora. Sortirem des de Dinamarca amb Three Times Into Something Will, el nou àlbum del quartet de folk Basco, una formació amb més de dues dècades d'aventures musicals a les esquenes que ha estat premiada en diverses ocasions com a una de les propostes del gènere més reeixides del país nòrdic. N'escoltarem una joia titulada Lead and Silver. Tot seguit tornarem a gaudir amb l'òpera prima d'un trio nascut recentment en terres italianes amb l'objectiu de maridar sons de l'Àfrica Occidental i Mediterranis. The Path Before Us és el títol del disc que tenim de nou entre mans, edició publicada el passat mes de gener pel trio Crossing, del qual escoltarem la sensacional Careba. Per concloure les dues hores de programa posarem un peu a Itàlia i l'altre a Albània amb Loom, el nou i meravellós disc del duet format per la cantant Hersi Madmulla i pel violoncel·lista Jacopo Corozzi. Aquests músics genials ens conviden a un viatge al·lucinant que arrenca des de la base de quatre tradicions populars del sud-est europeu. Tenim un magnífic exemple en la peça Colaz Llumjan. Som a tota hora a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Ràdio Cubelles.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues i amics oients, què tal? Com estem? Salutacions cordials i de nou moltes gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics. El programa en el que repassem els grans èxits de la música de la dècada dels 80. I en aquest programa estem al
3: 1979.
2: Un any en el que hi van haver les primeres eleccions municipals després del franquisme a Espanya i també en el qual es va celebrar el referèndum de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que va entrar en vigor a finals d'any. Un any, doncs, de canvis i també de novetats a la història de la música, on, per exemple, podíem escoltar l'anomenat primer rap de la història. Una colla de músics, la majoria negres, que van utilitzar aquesta sintonia coneguda de Good Times per fer-hi aquest rap, Rapper's Delight.

0: 1979, l'any que estem repassant avui al Rock and Classics i en el qual van néixer personalitats com el motociclista italià Valentino Rossi o Sophie Ellis Bextor, una cantant britànica. I any també en el que va morir Carles Buigas, arquitecte i enginyer català. També un any en el qual sonaven èxits com aquest de Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now. Segueixen els èxits del 79 al Rock and Classics.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.

Aquest va ser el segon llarga durada de Police, un disc molt interessant que portava aquest gran èxit Messagina Barrel des d'un molt recomanable disc anomenat Regatta de Blanc. Uns joveníssims Police que tenien molt bones idees i molta ràbia a l'hora de tocar les seves cançons amb contundència. Canviem d'estil, seguim amb un altre tema que aquell 1979 ressonava a les pistes de ball i a les ràdios amb els The Whispers, And the Beat Goes On.

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Una nova edició de la música dance que funcionava a les pistes de ball, avui sobretot als anys 80. Grandiós en vendes i èxits, l'Italo Disco va acalorar l'escena europea dels 80 amb una personalitat d'artistes propis i genuïns. I començarem amb una cançó que no és dels 80, sinó que és de finals dels 70 i que és de Pino Danjo, Ma qual idea. Giuseppe Cercia és el nom real d'aquest vocalista de Pompeia que literalment ho va petar amb aquesta cançó, el 81.
3: Gata en discoteca con lo sguardo da serpente y un

0: hem començat amb les llegendes de l'Italo Dance, amb Pino D'Angio i la seva idea.
1: Balla!
2: Balla idea!
0: I seguim amb Claim, amb MBO. Internet no estava ni en bolquers, i així aquesta cançó del duet format a Milà pel sicilià Mario Boncaldo i l'americà Toni Carrasco, al costat de la veu de la cantant de jazz milanesa Rosana Casali, es va propagar com la pólvora a les discoteques de tot el món. Això és Dirty Talk. I això és Hot Dance 80.

El proper tema que escoltem és de Stefano Rota i Stefano Riggi, dos joves músics de Turí, varen convertir No tengo dinero i Vamos a la playa amb dues cantades en castellà en cançons de les que ningú podia escapar, a menys que s'hagués reclòs en un antic búnquer o s'hagués tirat al monte com els maquis. Tan sols tenien 23 anys i al darrere d'ells estava La Bionda, uns productors precursors amb l'Italo Dance.

Si vols saber què va ser del Rigueira, una de les seves posteriors cançons es va convertir en un himne a Anfield Road, de mans dels seguidors del Liverpool Football Club. Tindràs de seguir escoltant Hot Dance 80 si vols saber com sona...

Tres anys foren els de fulgor comercial del romà Lluís Peris Belmonte entre 1982 i 84. El seu tema You Are a Danger 1982 i I Want You 1983 i La Colegiala 84, aquest últim versió dels peruans Los Ilusionistes.

I seguim amb les llegendes de l'Italo Dance. El romanticisme, el vibrat i classista de Paul Manzolini, el nom real que oculta Gazebo, va triomfar el 1983 amb els 8 milions de còpies d'aquesta cançó, un èxit que mai va poder igualar. Comptava amb la producció i la firma compartida de Pierluigi Gombini, un dels mags de l'Italo Dance.

0: un gran saluto a todos los oyentes del programa Hot Dance 80, Dolce Vita Siempre, Ryan Paris.
1: Una altra de les llegendes de l'Italo Dance, en Ryan Paris, que va gravar el seu videoclip a París i que va cantar aquesta cançó en català. Escoltem, però, la cançó original i després escoltarem quelcom en català.

A Anglaterra, si ets el número 1, surts al programa Top of the Pops. I en Mario Rosoli i en Ryan Paris va aparèixer dues vegades a aquest programa de televisió que va triomfar a mitja Europa. I de la música de Fabio Rosselli i Ryan Paris anem a la música de Ken Laszlo. Ken Laszlo tampoc era precisament de Budapest, sinó de Florència. El seu nom era Gianni Coraini i va vendre més d'un milió de discs entre singles i àlbums per tota Europa. A meitat del 80 aquest Hey Hey Guy sintonitza amb el so High Energy que començava a proliferar a les llistes de ball de tot el món, tal com més fort i enèrgic.

l'essència del Watching Wonder italià. El Lombardo Pietro Paolo Lombardi, nom real de P. Lion, les dues P's inicials del seu nom i el símbol familiar del lleó ho justifiquen. Va aconseguir que l'estribillo i el saxofon d'aquesta cançó triomfessin a tot el món. Ella, presumint que l'Italo Disco va posar Itàlia al mapa, però no ocorria des de temps de cantants melòdics com Toto Cotugno, Albano e Romina Power o Richie Provery.

primera la va escriure Rafael Riefoli i després la varen versionar Laura Branigan, la més popular, Ricky Martin o Soraya Arnelas. Sabeu de quina cançó estem parlant?

0: diferents versions d'un tema que va funcionar moltíssim a les pistes de ball. Rap, Laura Branningham, Ricky Martin i la Soraya Arnelas d'OT. Això és el teu programa i això és tota la informació que et podem oferir d'aquesta cançó. I nosaltres seguim amb les llegendes de l'Italo Dance.
1: Muchísima suerte y a los oyentes un abrazo, que viva la música dance, la de los 80, pero también la de los 90 y la de ahora mismo. Un beso para todos y nos vemos pronto.

L'obsessió per cantar en anglès i comptar com a frontman d'aparència més anglosaxona que latina va tenir un capítol més que ressenyable amb Baltimore. El seu vocalista i cara visible fou l'irlandès Jimmy Machane.

de Baltimore saltarem a Dan Harrow amb Future Brain, editada el 1985. Dan Harrow era com es feia anomenar Stefano Zandri. Dan Harrow en realitat es pronunciava amb accent italià quasi igual que Denaro, el diners. Les seves cançons basculaven entre el High Energy i el que després seria la factoria d'èxits britànica dels Stock, Ake and Waterman.

Avui a Hot Dance 80 estem fent les llegendes de l'Italo Dance. Hem començat amb Pino Danjo, Klein and MBO, Rigueira, Gary Lowe, Gazebo, Ryan Paris,

Tots ells eren guapos, podien haver estat models de passarel·la tranquil·lament. Menys aquest home, Albert Rouhan, un home passat de pes, però que va rebentar el mercat amb els més cotitzats temes d'Italo Disco amb cançons com aquesta.

Semblava que no hi havia un forat per les dones a l'Italo Disco. I potser precisament per això algunes d'elles procedien fora d'Itàlia, com Linda Jorrizzo, nascuda a Nova York i resident quasi bé tota la seva vida a Múnich. Encara que amb sang italiana, va treballar amb Bobby Orlando, La Bionda, Adriano Celentano o Umberto Tozzi, i fou definida com la dona Summer del gènere per filtrar la seva devoció per Gloria Gaynor, Thelma Houston o la pròpia Summer. Amb cançons com aquestes, que oscil·laven entre l'Italo Disco, el primer house i el high energy.

estem parlant de Ivan Espagna. Va aconseguir aquest èxit el 1986 i un any més tard el Malcalmi, el Truca, dos grans èxits de l'Italo Dance tardiu.

i si fèiem un programa dedicat a les llegendes de l'Italo Dance, no podia mancar ella. Estem parlant de la Sabrina. Bé, ho sabem, no destacava precisament per la seva veu. La nit de Nadal del 87 al 88 va sortir-li un pit per la pantalla a Televisió Espanyola. I és que en aquell moment encara no hi havia televisions privades a Espanya. Li van dir que no sortiria aquella imatge per televisió i no li van fer cas. Acabem aquesta edició de Hot Dance 80 amb ella, amb la Sabrina, i des de la producció, com sempre, la Susi Bautista, a la coordinació tècnica i musical per Barroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado. Fins la propera. Adéu-siau.